valle mé inintt foi rudatá garda mo chrí. Rudde bechoir a bheith gardarríthe goléir, a chuisle, éistlam nuair intíimt.